0: 99 fiambres. Com muita alegria. 99 fiambres. Tu és fantástico.
1: 8 horas e 49 minutos. Smile.